0: Dolly de condemna per l'assassinat d'una dona nascuda a Vila i el seu fill el passat dissabte a la localitat de Dolores, a Alacant. Jaume Vinyes, bon dia.
1: Bon dia. Les autòpsies practicades en Marisol, de 51 anys, el seu fill Alberto, de 24, confirmen que han estat víctimes de violència masclista. Els cossos van ser trobats dissabte a la caserna de la Guàrdia Civil on residien juntament amb el del marit. Era un agent de 55 anys que, segons l'anàlisi forense, els va disparar tots dos i després es va suïcidar. Recordem que el telèfon d'atenció a les víctimes és el 016, no deixa petjada la factura telefònica, tot i que s'ha d'esborrar del registre de telefonades.
0: En successos, dues pasteres varen arribar ahir a les Balears, la primera d'elles amb 26 persones, a les 6:20 de la matinada a Cabrera, i a les 8:30 del vespre una altra embarcació amb 15 persones més va ser interceptada al camí de S'Estufador a Formentera.
2: I la Policia Nacional de Palma ha detingut un home acusat d'haver llançat diversos trets a l'aire en el poblat de Son Banya i d'intentar fugir tot i tenir el carnet retirat.
0: A més, també ha estat detingut un home de 70 anys per suposadament haver amenaçat amb una arma uns menors per burlar-se'n d'ell a Eivissa. L'investigat va manifestar als agents que la seva intenció no era fer mal, sinó espantar els joves després d'haver rebut insults i burles per part d'ells. I en la crònica política, la imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, que haurà de declarar l'Audiència Nacional pel cas Plus Ultra, ha provocat les reaccions de PP i Vox al ple del Parlament. La més crítica amb l'expresident ha estat la presidenta de l'executiu balear, Marga Provenç, que ha dit que cauran tots.
3: Per això no va de Zapatero. El rescat de Plus Ultra el va aprovar el Consell de Ministres. Tens el temps, senyor Negreuela. Cauran
4: moltes
3: tots,
4: gràcies,
3: un per
4: Provenç.
3: Un. I pagaran pel mal que estan fent a Espanya i en els espanyols.
0: Després d'aquestes paraules, els socialistes demanaven el torn de paraula, però el president del Parlament, Gabriel Lecent, de Vox, es deia que no pertocava. Mentretant, Vox demanava al PP que presenti una moció de censura. La portaveu de Vox és Manuela Cañadas.
5: Deberíamos todos estar pidiendo elecciones urgentemente o incluso al señor Feijóo una moción de censura para echar a esta organización criminal del gobierno de España.
0: Les referències de Zapatero van ser constants durant el ple. La diputada socialista Carol Márquez contestava així.
6: Abans de xerrar del president imputat, podria mirar en els que seu a la seva bancada.
0: I un Parlament en el qual la informació turística, la qüestió turística també va ser important, recordant que ahir van conèixer que més de 2.400.000 passatgers internacionals van passar pels aeroports de les Balears en el que va d'any. És un 2,3% més de viatgers en comparació al mateix període de 2025, dades de Tour Espanya, mentre, com dèiem, a la Cambra Autonòmica es tornava a debatre un dia més sobre contenció turística.
2: El conseller de Turisme, Jaume Boussà, nega que s'autoritzin més llicències del lloguer vacacional a plurifamiliars. Després que el diputat socialista Marc Pons s'hagi referit a una esmena del PP a la llei d'acceleració de projectes estratègics que, segons s'ha assegurat, permetrà usos turístics a solars amb diferents habitatges. Les escoltam.
7: Posaran en el mercat 12.000 habitatges que només serien per a residents o per a gent que pot venir de fora a comprar-la, però en cap cas per ús turístic, ara de repente hi entraran.
8: No hi haurà més llicències a dins pisos turístics. Vostès també les tenien prohibides i les varen consentir per tot. Les varen consentir per tot.
2: El ple va rebutjar una iniciativa del PSIP que reclamava prohibir més places de lloguer turístic a plurifamiliars i limitar les places d'albergs. Sí que s'ha aprovat una proposta de Més per Mallorca per instar el govern a que presenti una fórmula per garantir que els residents puguin viatjar en transport públic a Mallorca, especialment les línies més saturades.
0: I mentre discutien el ple, PP i PSIP acordaven esmenes a la llei de projectes estratègics per tal que el govern pugui sancionar les plataformes de BTC i que l'atorgament de llicències es pugui fer a nivell insular. Unes esmenes que volen aturar les 10.000 sol·licituds de llicències de vehicles de lloguer en conductor que estan en tramitació a les Balears. L'acord es tancava en una reunió amb representants del sector del taxi en una sala del Parlament.
1: Un dels objectius és delimitar amb major claredat les condicions per concedir les llicències de BTC. Les associacions de taxistes demanen que els vehicles amb autorització estatal no puguin operar a les Balears, a no ser que acreditin que fan un transport entre comunitats autònomes. Entenen que a l'arxipèlag no encaixen en aquest model per la seva condició insular. Biel Moragas és president de Taxi Pimem.
9: La competència d'aquest transport que només transcorre a dins l'illa, que realment no fa transport de fora, és exclusiu de la nostra comunitat autònoma i, per tant, les eines per decidir són de la comunitat autònoma. Per tant, per nosaltres, els que s'hagin demanat tantes de mils d'autoritzacions estatals, no cap.
1: L'acord contempla també augmentar les sancions contra l'intrusisme i permetrà actuar contra les plataformes digitals amb conductors que operin sense autorització.
0: I continua la polèmica per la reducció en un 37% de les gandules i parasols a Formentera, una decisió que prenia el govern en contra del criteri del Consell Insular, que es mostra preocupat per les repercussions econòmiques.
1: I és que l'informe del govern s'ha conegut amb la temporada ja començada i el personal contractat. A l'espera d'al·legacions, el conseller de la Mar s'ha compromès a una solució definitiva, agradi o no, per a finals de juny. Són el diputat per Formentera, Llorenç Córdoba, i el conseller de la Mar, Juan Manuel Lafuente.
4: Formentera ha arribat a inici de temporada amb serveis de platja segrestats, amb un embull administratiu que ja no és normal. No parlem només d'una reducció de gandules ni parasols, parlem d'un desgavell administratiu.
10: No se pueden autorizar porque no cumplen las distancias y se requiere en todo caso a que estas autorizaciones temporales que están pendientes se adapten o se presenten las alegaciones correspondientes.
0: I també en crònica política, la Constitució ja reconeix el dret de Formentera a tenir senador propi. El rei Felip VI sancionava ahir l'article 69.3 de la Carta Magna que desvincula la unió electoral que formava Formentera amb Eivissa. És la quarta reforma de la Constitució d'ençà la seva aprovació el 1978.
2: A hora baixa més, el Congrés va debatre la reforma de la Llei Orgànica del Règim Electoral General per incorporar Formentera com a circumscripció electoral pròpia. La nova configuració electoral no entrarà en vigor fins la convocatòria de les pròximes eleccions al Senat. Sentim la diputada del grup socialista, Milena Herrera.
11: Mirin, amb aquesta reforma, Eivissa també passa a tenir un representant que es podrà dedicar en exclusiva a una circumscripció electoral conformada per una única illa, com la resta de senadors insulars.
12: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
0: Més qüestions. Continua la vaga de metges que avui encara la tercera jornada aquesta setmana. Ahir es cancel·laren a Balears 54 operacions, 2.411 consultes van ser suspeses, 864 de les quals en atenció primària. Segons informava el sindicat mèdic Cimeval, les aturades d'ahir van tenir un ample seguiment de fins al 90% al servei d'anestèsia i la majoria de serveis quirúrgics i el 50% en el cas d'atenció primària. I d'una vaga a una altra perquè els treballadors del servei d'atenció a persones amb mobilitat reduïda a l'aeroport de Palma aniran com d'aim a la vaga dilluns de la setmana que ve. L'aturada tindrà caràcter parcial indefinit.
1: El comitè d'empresa ha pres la decisió per la situació laboral que titllen de greu i la manca de respostes per part de l'empresa concessionària, Adelte. Els treballadors denuncien mesos d'incompliments, improvisació constant i una organització de la feina basada en la pressió diària sobre la plantilla. Jairo Aranda és el president del comitè.
13: A diferencia del año pasado, el aeropuerto se ha hecho más grande, las distancias son más largas. Al haber distancias más largas, el pasajero pide más asistencia, claro, y el personal a menos horas. Imagínate la explotación y el estrés que vivimos en el servicio. Hemos sufrido agresiones.
1: Les parts estan convocades aquest dijous al TAMIP per intentar acostar postures i cercar solucions abans de l'inici de la vaga.
0: Un altre punt, perquè organitzacions en defensa del poble palestí han denunciat la interceptació per part d'Israel de dos dels activistes de les Balears que participaven en la flotilla cap a Gaza. Es tracta del mallorquí Toni Riera i del menorquí Lluís de Moner. Els fets es van produir ahir dimarts quan les forces israelianes van donar l'alto a diverses embarcacions. 7:56. El govern enviarà enguany 56 policies locals a Ciutadella per reforçar el dispositiu de seguretat de Sant Joan. Són 15 més que els que va enviar l'any passat. La resta de l'operatiu es manté similar al d'anys d'anteriors. L'executiu destinarà 95.000 euros al dispositiu.
2: El govern destaca més que a través dels policies tutors i en el marc del programa Festes Segures han fet jornades de prevenció a joves d'arreu de l'arxipèlag i fins i tot en altres comunitats autònomes. Pablo Garriz és el director general d'Emergències.
14: Y estamos trabajando con otras islas e incluso con Cataluña para poder desde las aulas hacer prevención y garantizar que nuestros jóvenes o los jóvenes que vengan a nuestras fiestas las puedan disfrutar en toda su extensión.
0: Parla ara d'urbanisme perquè els socialistes demanen responsabilitats a l'equip de govern de l'Ajuntament de Llucmajor per les obres d'ampliació del polígon industrial. La construcció s'hauria d'haver aturat fa mesos, segons els informes dels tècnics municipals.
1: Les obres d'urbanització de Son Fusquet, al polígon de Llucmajor, s'iniciaren fa mig any. La llicència és del 2009. Els socialistes demanen la dimissió de la regidora d'urbanisme de l'Ajuntament per desobeir els tècnics municipals que demanen, amb informes, la paralització per, suposadament, incomplir la legalitat urbanística actual. Escoltam Jaume Oliver, regidor del PSIP.
15: Directament demanaran ja la seva dimissió, com ja ha fet altres vegades, però aquesta vegada ja, com hem dit, s'ha travessat una línia vermella que no se pot consentir. Ha de deixar el càrrec i se n'adonarà.
1: Recorden que en gairebé 20 anys els criteris judicials han variat, per la qual cosa no es pot fer ara un projecte sense adaptar-lo als canvis introduïts.
15: El que sí que és vera que de l'any 2009 a l'any 2026 tot ha canviat, urbanísticament xerrant. Podrien dir legals, no ho sabem. El que sí que és cert i segur és que hi ha un ordre d'aturament, de que això s'ha de clausurar i no s'ha fet absolutament res.
0: Dos minuts i mig per les

0: Ciutadans de Balears retinguts per Israel juntament amb altres quasi mig centenar d'activistes a les darreres hores. Es tracta del mallorquí Toni Riera i el menorquí Lluís de Moner, que varen ser interceptats amb pràcticament mig centenar més d'activistes espanyols a les 80 milles al sud de Xipre. Xisca Puig, activista per Palestina i dona d'un d'ells, de Toni Riera, diu que desconeix l'estat de salut de tots dos i sembla que en les properes hores seran conduïts a una presó, però ara per ara no disposen de més informació. També hem de parlar d'altres successos perquè la Guàrdia Civil ha interposat 200 multes durant el primer cap de setmana del Pla de Control de Motos a les Illes Balears per frenar l'augment de la sinistralitat. De fet, la Benemèrita ha intensificat aquesta vigilància de motoristes davant l'inici de la temporada d'estiu. Vigilen principalment l'ús correcte del casc, el respecte als límits de velocitat, els avançaments antireglamentaris i la conducció sota els efectes de l'alcohol o substàncies estupefaents. Si en tenis, Jaume Munà cercarà avui, no abans de les 12:30 del migdia, els quarts de final del torneig de Ginebra. S'enfrontarà l'argentí Francisco Comesaña després d'haver derrotat ahir en el seu debut l'estadounidenc Nishesh Basavaredi per 6-0 i 6-3. Amb aquest apunt esportiu arribam a les 10:06. Tornem amb més notícies al butlletí de les 11.
1: Radio Nacional de España. La radio por delante.
2: Desde Aragón hasta Cádiz. Desde Oporto a Castellón.
3: Las mañanas de Radio Nacional.
2: Sentirse bien era muy fácil. Juntos hasta el fin.
3: Juan Ramón Lucas. En la radio pública.
1: Radio Nacional de España. La radio por delante.
4: Cinturón.
5: Estoy lista.
4: Agárrate.
5: No entiendo nada. Nosotros vamos al Festival de Cine Internacional de Lanzarote.
4: ¿Estás bien?
5: Con Mandalorian, sí.
4: Este es el camino.
1: De película, Yolanda Flores.
6: Hablamos con el director Gonzaga Manso y el actor Saturnino García.
7: Guapísima. Ahora menos, claro.
6: Ay, qué maja. Si es que ya lo dicen. Disfruta de la vida, que son dos días.
1: De película.
4: Es la hora.
1: Los viernes a medianoche, las 11 en Canarias.
3: Y cuando quieras en RNE Audio.
1: Radio Nacional de España.
8: En las mañanas de Radio Nacional, la hora de los oyentes. Con Juan Ramón Lucas.

0: Esports, parlant de bàsquet, perquè el jugador menorquí del Real Madrid, Sergi Llull, ha enviat un missatge d'ànim a l'Estia Menorca, que divendres es juga a Vintaufa, continuar lluitant per l'ascens a l'ACB després d'haver perdut els dos primers partits dels quarts de final de l'eliminatòria per l'ascens contra el Leima Coruña.
1: Mucha suerte y mucho ánimo para el partido del viernes en Vintaufa. Estoy seguro que lo vais a dar todo y aunque la serie esté cuesta arriba, ya sabéis que rendirse nunca és una opció ahí en Menorca. Así que a por ello y mucha suerte.
0: Recordem que si l'Estia Menorca guanya el partit, forçaria el quart, que se tornaria a disputar també a l'Illa. Amb aquest darrer apunt arribam a les 11:06. Tornem amb més notícies al butlletí de les 12:00.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Molt bon dia, és la una i mitja, cara i creu per al sector turístic de les Balears. El president del grup Melià, Gabriel Escarré, diu que la situació de les empreses de les illes amb interessos a Cuba és insostenible davant la intensificació del bloqueig dels Estats Units, però d'altra banda creu que a Mallorca, Magaluf, una de les principals destinacions turístiques de les Balears, pot viure enguany la millor temporada de la seva història.
1: Y esperemos que la guerra de Irán-Estados Unidos empiece a bueno, cese lo antes posible por el bien de todos. Pero si las cosas no salen y no se vislumbra una catástrofe mayor, todo parece indicar de que va a tener una gran temporada turística y Magaluf va a tener el mejor año de la historia.
0: Avui és dimecres 20 de maig. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us parla Xisco Díaz, trepassant més titulars amb Aina Escandell. El Tribunal Superior de Justícia de les Balears ordena paralitzar la peatonalització de la plaça d'Esborna Ciutadella.
2: La sentència estima parcialment la mesura cautelar sol·licitada per un grup d'empresaris, els quals es queixaven que el govern municipal format per PSOE, PSM i Ciutadella Endavant no havia dut a terme el procés de la forma correcta.
0: Dos activistes balears de la flotilla retinguts per Israel.
2: La majoria dels més de 400 activistes de la Global Sumut Flotilla ja han estat traslladats al port israelià d'Ashdod després de ser detinguts. En aigües internacionals encara no hi ha confirmació oficial que els dos balears afectats, Toni Riera i Lluís de Moner, hagin arribat. Xisca Puig és activista per Palestina.
3: És un buit que hi ha una impunitat impressionant. Poder detenir persones així, sense càrrecs i sense haver fet res dolent, més que traslladar ajuda humanitària cap allà.
0: I parlarem també d'esports.
2: Martín Valgen ha entrenat avui amb el Mallorca, tot i les molèsties físiques que va patir contra el Llevant. També s'ha exercitat Kalumba, però Raio no ho ha fet. Dissabte es juga la continuïtat a primera divisió.
0: Anem a conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens l'acosta des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García.
4: Bon dia. Avui dimecres a les Illes Balears pugen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 27 graus a Palma, 26 a Eivissa, 24 graus a Maó i 22 a Formentera. Dia càlid predominen el sol i el cel poc ennuvolat. Bufa vent fluix amb brises del litoral. Demà dijous la situació serà similar. Es manté el temps estable i pujaran les temperatures. Màximes de 27 graus a Palma, 25 a Maó i a Eivissa i 22 graus a Formentera. Cel poc ennuvolat i sol amb boires al matí. És una informació d'AEMET.
5: De fuga. Les illes des d'una altra perspectiva.
6: Bon dia, això és Punt de Fuga, el magazín de Ràdio Nacional de les Illes Balears que tracta d'acostar-vos la realitat de les illes des d'una altra perspectiva. Avui ens toca parlar d'un tema que ens afecta a tots, l'encariment de la cistella de la compra amb l'Associació de Consumidors de les Balears. Seguirem parlant del tema de la setmana, el Mallorca, i del mes que possible descens amb la presidenta d'una penya. I per acabar parlarem sobre que enguany augmentarà la collita d'ubercocs i com a novetat també n'hi haurà d'ecològics. Vos saludo a Paula Bendito, José Miguel Blasco és el control tècnic. Comencem. La inflació va registrar el mes d'abril un 3,1% a les Balears. Això significa que els preus varen pujar de mitjana un 3,1% respecte del mes de març. Tot i que l'encariment se va controlar 5 dècimes, la compra als supermercats continua suposant una gran despesa per a les famílies de les Balears. Per parlar-ne tenim el president de Consubal, Alfonso Rodríguez. Bon dia.
7: ¿Qué tal? Buenos días.
6: Ens escolta gràcies a l'ajuda tècnica de Pablo Hernández. Alfonso, quina és la situació dels consumidors de les Balears? Tot i que s'ha moderat la inflació, com dèiem, continua molt de temps a l'alça.
7: Efectivamente, estamos viviendo una situación bastante complicada, agravada en los últimos meses como consecuencia de la guerra de Irán, y el incremento, sobre todo, de los costes de transporte. Hay que tener en cuenta que dependemos prácticamente en la totalidad de los artículos que nos vienen de fuera, por lo tanto el transporte afecta mucho a los precios. Y lo que está pasando, pues bueno, pues que se está trasladando este incremento del transporte de los carburantes y de las energías a los precios, y desgraciadamente pues no paran de subir. ¿Esto qué pasa? Bueno, pues que además de que nos cuesta mucho más llegar a final de mes, pues también cambia muchos hábitos de consumo que no son los más saludables.
6: Aquest encariment, idò, podríem dir que s'està notant més d'aquí a les illes per això de ser un arxipèlag que altres llocs d'Espanya.
7: Efectivamente, siempre en Baleares hemos pagado algo más prácticamente todos los productos, pero tanto de la cesta a la compra como cualquier otro producto. Por ejemplo, comprar un auto, un vehículo, un coche aquí en Baleares nos cuesta el mismo coche algo más que nos podría costar en la península como consecuencia del incremento del coste del transporte. Y esto, esta situación que es habitual en este momento, pues se ha visto agravada, pues sobre todo pues las primeras semanas de la guerra, por el incremento tan fuerte que hubo en los carburantes.
6: Ara hi ha ajudes, no?, per pal·liar un poc l'alça de preu dels carburants. S'ha pogut notar?
7: Bueno, sí es cierto que la reducción del IVA, especialmente en los carburantes, sí que ha tenido un efecto, pues no quizás que haya ayudado demasiado, pero sí que por lo menos ha servido para controlar el incremento de los precios, para que no veamos ese incremento a la hora de repostar. Pero bueno, hay que recordar que este plan termina el próximo mes. Consecuentemente, si para entonces no se ha solucionado el problema del estrecho de Hormuz y siguen subiendo los carburantes, pues desgraciadamente o tendrán que ampliarlo o entonces sí es cuando vamos a ver un incremento bastante importante.
6: A l'hora de fer la compra, ¿qué és el que més ha notat?
7: Bueno, sobre todo en frutas y verduras, en los huevos, en algunas carnes, es lo que más ha subido. Hay que tener en cuenta que sobre los precios en la península, en la media en Baleares el incremento está en torno, a pesar de que afortunadamente se ha controlado un poquito la inflación, pero nosotros estamos pagando entre un 17 y un 20% más caro que en la península. Y esto lo que hace, lo que supone este incremento, especialmente en la cesta de la compra, pues como decía antes, que traslademos la compra a productos menos sanos, como son, bueno, pues en el caso del pescado, por ejemplo, pues en lugar de poder comprar pescado fresco, estamos comprando pescado congelado, que no es que sea malo, pero es de menor calidad, o estamos trasladando la compra, sobre todo, a muchas marcas blancas.
6: És a dir, producte fresc, carn i peix s'ha encarit al voltant del 17%.
7: Efectivamente, y esto lo que hace pues eso, pues que hay muchísimas familias que no pueden comer pescado fresco una vez a la semana, ni una vez a la semana, y tienen que recurrir a pescado congelado. Por ejemplo, en el tema de las carnes, la carne de pollo, la carne de ternera ha subido mucho, y lo que hacen las familias, sobre todo pues las más vulnerables, pues es ir a la compra de carnes menos saludables, como podría ser la carne de cerdo, porque es bastante más difícil pues llegar a final de mes si tienes que además intentar mantener una alimentación sana.
6: És allò, no?, de que, per exemple, la bolleria és molt més barata que la fruita i se produeix aquest efecte, ho heu notat, no? Les famílies vulnerables no poden assumir aquesta despesa i s'alimenten pitjor, els nens s'alimenten pitjor.
7: Efectivamente, además es un hecho que en los últimos meses se está produciendo con mayor frecuencia que hace pues un año. El incremento de la compra, sobre todo en las marcas blancas, se ha disparado. Hay ya algunos supermercados que solamente venden sus marcas blancas porque es lo que más está demandando el consumidor. Y bueno, todo esto de forma inmediata pues no tiene muchas consecuencias, pero a la larga pues sí que afectará a la salud de, sobre todo pues de los niños y de las personas mayores, porque lo que estamos consumiendo pues no reúne los requisitos para mantener una alimentación sana y que no tengamos problemas de salud.
6: Podria ser una gran diferència, no?, de classe entre les persones que s'ho poden permetre i les que no, aquesta diferència en la salut.
7: Efectivamente, y además, bueno, como suele pasar siempre, los más afectados pues suelen ser los sectores más vulnerables, pues desde las familias con menos recursos, niños en familias con menos recursos, pues efectivamente, como comentabas antes, pues en lugar de llevar pues un bocadillo más sano a la escuela, pues llevan bollería industrial, llevan cosas que son más baratas, pero que indudablemente son más perjudiciales. Y efectivamente también aquí, en las clases sociales, pues se puede ver una diferencia en cuanto a la salud, porque habrá los más vulnerables que están más expuestos a pues tener problemas en un futuro.
6: Com se pot revertir això, pensant en les administracions, en les escoles, per evitar, no, que aquestes famílies vulnerables que no se poden permetre comprar aquests productes de major qualitat, els més petits no pateixin aquesta desnutrició, aquesta manca d'alimentació saludable?
7: Bueno, nosotros venimos reivindicando desde hace muchísimo tiempo que tendría que haber una cesta básica saludable, cuyo precio tendría que estar fijado, tendría que estar fijado por el gobierno, para que este tipo de productos pudiesen llegar absolutamente a todas las capas sociales, independientemente del nivel de cada familia. Y luego, sobre todo, en el ámbito de los colegios públicos, el gobierno, los gobiernos autónomos, que son los que tienen las competencias sobre educación y sobre salud, lo que tendrían que garantizar que al menos en el tiempo que los niños están en el colegio la alimentación fuera sana, y en función de la renta, en función de la capacidad económica de cada familia, pues los colegios que proveyeran de, pues bueno, si los niños tienen que comer o tienen que merendar, de alimentos que fuesen saludables como mínimo para garantizar como mínimo que haya parte de esa alimentación que sea saludable y que sea efectiva y buena para el futuro de, sobre todo, pues de los niños, claro.
6: ¿A qué renuncien las familias, las personas de Baleares por este encariment de preus?
7: Bueno, en el ámbito de la cesta de la compra, como decía antes, a productos sanos y a productos frescos, y luego también pues hay otro tipo de carencias. Por ejemplo, hay muchísimas familias que tienen que renunciar a una actividad de ocio un poco más importante, o sea, un poco más asidua, familias que no pueden destinar dinero a vacaciones, ahí pues a viajar. Todo esto pues bueno afecta a muchísimos ámbitos de la vida diaria de las familias. El problema que tenemos con la vivienda, que está generando que muchísimas familias lo que tienen que hacer es que un mes pagan el alquiler y dejan de pagar, por ejemplo, los suministros, y al mes siguiente dejan de pagar el alquiler y pagan los suministros para poder de esta forma llegar a final de mes, no de una forma desahogada, pero sí con menos problemas.
6: Ho comentàvem, no?, la situació a l'estret d'Ormuz està causant aquest darrer encariment, però la situació ve de més enrere, no?, quasi des de la pandèmia, la guerra a Ucraïna, però és que no s'acaba de controlar aquesta inflació. Fins on podem arribar?
7: Bueno, la verdad es que o nos ponemos las pilas o cada vez será un poquito más difícil. Hay que tener en cuenta que efectivamente después de la pandemia se nos inculcó la idea de que lo habíamos pasado muy mal, y lo habíamos pasado muy mal, y que teníamos que recuperar, y que teníamos que recuperar la felicidad y la normalidad, y que esto lo íbamos a conseguir a través del consumo. Y lo que hemos hecho es que durante muchísimo tiempo después de la pandemia, hasta ahora que estamos entrando en una crisis un poquito mayor, pues hemos estado consumiendo por encima de lo que realmente necesitábamos. Uh-huh. Y esto pues bueno también afecta muchísimo a los precios. Cuando la demanda aumenta, la oferta se suele encarecer.
6: Pel problema de l'habitatge, per aquest encariment de preus, estan augmentant les diferències socials i s'està empobrint de cada vegada més la classe treballadora?
7: La verdad es que tener un trabajo no significa que puedas tener una vida más o menos digna y holgada. Y el problema de la vivienda, bueno, el otro día, hace muy poquitos días, nosotros ofrecíamos unos datos como una familia de tres personas donde trabajen dos tienen que destinar al gasto de la familia más del 70% de los ingresos que tienen. Cuando solamente trabaja uno, necesitan un 103% del sueldo, es decir, no les llega para vivir tres personas. Hay que tener en cuenta que una familia de tres personas, solo para la cesta de la compra, necesita en torno a los 600 euros mensuales. Consecuentemente, si esto no tiene un tope, la situación va a ser cada vez un poquito más difícil, y sobre todo teniendo en cuenta que los sueldos, los salarios, pues no aumentan al mismo nivel que aumentan los precios, con lo que, pues eso, tener un trabajo, y tener un trabajo más o menos bien remunerado, no te garantiza que puedas llegar a final de mes de forma holgada.
6: Ho hem de deixar aquí, amb aquesta situació un poc decebedora, no? De cada vegada més insostenible, dèiem. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, Alfonso Rodríguez, president de Consubal.
7: Encantado, como siempre.
6: Gràcies.
5: Punt de directe.
6: Canviem de tema perquè volem conèixer com està vivint el mallorquinisme aquesta setmana. La nostra companya, Ines Candell, és amb la presidenta de la penya, Miquel Contestí, de Llucmajor, que segur que està nerviós d'aquests dies perquè el Mallorca necessita gairebé un miracle per salvar-se. Aina, bon dia.
8: Bon dia, Paula. El Mallorca, així es ha de guanyar l'Oviedo a Sant Moix i esperar una carambola de resultats, que el Llevant puntuï davant el Betis i que l'Osasuna i l'Elx perdin. A més, si el Llevant cau derrotat en la seva visita a Sevilla, el Mallorca també descendiria. Per això tenim amb nosaltres na Margalida Garau, que és la presidenta de la penya Miquel Contestí de Llucmajor. Margalida, jo m'agradaria saber com veus tot això.
9: Home, ho veig una mica complicat. El que passa que crec que el darrer que hem de perdre és l'esperança i mirarem de que lluitar fins en el darrer moment. Jo crec que ha de ser com el dia del Depor, que hem d'animar des del minut menys 10 i hem de somiar que és possible.
8: Creus que el Mallorca llavors té possibilitats de salvar-se i no baixar a segona, perquè els percentatges parlen d'un 4%, que això és una cosa irrisòria.
9: Sí. Jo crec que m'haurem d'aferrar en aquest 4%. Lo primer de tot, que jugadors surtin i guanyar el nostre partit, que jo crec que el més important és nosaltres fer el nostre partit i guanyar, i després, pues, esperar que la Mare de Déu a de Lluc mos ajudi una mica i sortir aquesta carambola estratosfèrica que tots desitjam que surti bé.
8: Tots els partits implicats en el futur del Mallorca se juguen a la vegada el mateix dia, dissabte, a les 9 del vespre. En aquest sentit, jo m'agradaria saber com la penya Miquel Contestí viurà el partit. No sé si vos traginareu tots des de Llucmajor, d'allà on sou vosaltres, a Sant Moix.
9: En principi, hem estat xerrant aquests dies per grup de WhatsApp que tenim i tothom anirà a Sant Moix. De fet, hi ha gent que està demanant fins i tot, menys si qualcú no hi pot anar, que els se desquigui el carnet i les entrades, perquè tothom vol ser a Sant Moix i no perdre-se aquest moment que pot ser tan important i que l'ajuda del públic crec que pot ser aquest 30% d'ajuda que els jugadors necessitin.
8: No sé si tu, personalment, Margalida, estaràs pendent dels altres també, o preferiràs mirar-ho després ja una vegada hagi acabat el Mallorca?
9: Jo són de les que m'estimen mirar-ho quan acabi el partit. Jo vull estar pendent del nostre partit, espero que guanyem, i si pot ser de bastant de gols per millor, per anar tranquils, però el resultat el vull saber quan acabi el nostre partit.
8: Què suposaria per vosaltres baixar a segona divisió?
9: Home, No fa tant que vàrem de ballar, és a dir, que tenim una experiència bastant recent, i com a penya pues implica que hi ha molta de gent que quan se desfeta d'aquesta manera li costa l'any següent fer-se soci. Però ara veure que nosaltres tenim uns socis que són socis molt antics. Són socis que cada any se fan soci i socis que segona ve ja érem socis. Uh-huh. Aleshores no crec que aquesta davallada sigui tan important com la important que sí seria per l'institució davallar a segona.
8: Jo te volia demanar, si el Mallorca se salva, què penseu que ha de canviar a l'equip perquè això no torni a passar? Venim d'una davallada molt recent, una pujada que fa gairebé tomodes, fa ben poc. Què creus que ha de canviar perquè això no passi?
9: Home, és que jo crec que no és una cosa que vengui d'enguany, ve d'enrere i aleshores hi ha certes coses que la part directiva pues, haurà d'aprendre d'aquests errors, de lo molt que m'ho va costar ascendir i de lo fàcil que és d'ascendir la gent que en un any com aquest, que es descens, és tan fàcil perquè fins fa dues setmanes del número que estava de 11 en el de 8 hi havia 4 punts de diferència, pues s'ha de mirar que per les pròximes campanyes això m'ho ha de servir d'aprenentatge i fes cap viu perquè no m'ho torni a passar perquè costa molt pujar a primera divisió.
8: Ha estat un any complicat, varen començar amb Narrasate, ara tenim en Demi Chelis. Margalida, després d'aquests partits, en Demi Chelis liderant l'equip del Mallorca, seguireu confiant en l'entrenador si baixam a segona?
9: Home, jo espero que ell va fer comentaris l'altre dia de que se vol quedar i jo espero que maldament descendíssim, que espero que no, ja ho dic ara, espero que mos quedem, maldament descendíssim, espero que sí que se quedi perquè ara veure que s'ha vist aquesta mica de brot verd des que hi ha arribat, però jo crec que el canvi se va fer massa tard i no li han bastat aquests 12 partits que li han donat de marge per poder mantenir la categoria d'una manera tranquil·la.
8: I parlant de l'entrenador, no podem no parlar de jugadors, Murici. Marga, que va la temporada sent pichichi de la Lliga, pot fer-ho, Murici, tu què creus?
9: Sí, jo crec que sí. De fet, a mi m'hauria encantat que aquests dos darrers partits hagués marcat i que ara mateix ell pogués estar liderant aquest rànquing, que el Manco seria una cosa positiva dins aquest estrès d'aquests dies. Jo espero que ho pugui aconseguir, espero que dissabte faci un parell de gols i que puguem celebrar aquest pichichi i que, a més, aquest gol serveixin per mantenir-nos a primera.
8: Segurament l'equip canviarà molt si baixam, parlant, per exemple, de Murici, però també n'hi ha d'altres. Quin creus que serien els que quedarien a jugar amb el Mallorca?
9: Home, jo espero que quedem i que, a més, se'n vagin segons quins jugadors, pues, evidentment, pues, perquè són bons, perquè els mos compraran, perquè vendrà una oferta, etcètera, etcètera. Si descendíssim, pues, jo crec que aquests lots que aquests darrers partits han intentat donar la cara malament hagin tingut males actuacions perquè han tingut mala sort, com és el cas d'en David López, jo crec que aquests jugadors han de liderar 700 del Mallorca primera divisió, perquè si descendíssim jo crec que aquests són els jugadors que el Mallorca necessita, que se senten els colors i que lluitaran perquè tornem a ser primera.
8: Moviment Mallorquinista va treure ahir una carta pública on demanava responsabilitats. No sé si vosaltres des de la penya ho compartiu en això.
9: Anem, clar que s'ha de demanar responsabilitat perquè, evidentment, quan és un ascens de primera divisió que costa tant i un equip com nosaltres, que, evidentment, som el Mallorca, no som un equip dels cinc primers de la taula, s'ha de demanar responsabilitat perquè s'ha de millorar, i per millorar s'han de demanar responsabilitat i s'ha de saber per on s'han equivocat. Però jo crec que ara mateix fer aquests comentaris antes d'haver acabat la temporada i amb un partit tan important per venir dissabte, crec que aquests comentaris i aquestes publicacions s'obren. M'entens? Jo, si s'hagués publicat el diumenge, després de passi el que passi, no m'importaria. Però crec que aquesta setmana tan important, veient jugadors que passen pena, que se senten s'escut, que ho estan passant malament, i ve de rebre aquests comentaris i aquesta pressió, crec que ara mateix s'obre. Crec que ara mateix el que necessitem és fer pinya, estar junts. A mi m'encantaria que dissabte a l'esperada del bus del Mallorca fos com el dia del Depor, que ells sentissin que és molt difícil però que se pot, que el manco ells, quan surtin en el camp, pensin que se pot, i que el manco ells, que en el camp se deixi tot i que no quedi que per nosaltres.
2: Margalida Grau, presidenta de la penya Miquel Contestí. Ens quedam amb aquest missatge de si se pot, s'esperança és el darrer que s'ha de perdre. Norbera, moltíssimes gràcies per atendre a Ràdio Nacional.
9: Moltes gràcies a vosaltres i esperem que mos vegem l'any que ve a primera, i visca el Mallorca.
2: Visca el Mallorca.
5: A punt de fuga, feim sa mitja.
6: I com cada dimecres, acabam amb bones notícies, i ho feim avui amb Xavi Ara. Bon dia.
0: Bon dia.
10: Sé que no ho he fet bé 30.000 cops, jo també he estimat malament, se'm fa difícil recordar...
0: I de Paula, avui parlam d'una fruita que fa estiu, els albercocs.
6: Totalment, quan comença a verir ja fa bon temps, ha arribat l'estiu, com anirà la collita d'enguany?
0: I de moment sembla que la producció d'albercocs superarà la de l'any passat, i el preu de moment satisfà els pagesos. Hem acompanyat en Esperança Mora, la gerent de la cooperativa de Porreres, a Coirne.
11: D'altres estan contents, i se m'ha avançat un 10 dies la campanya, i clar, hem començat amb una bona marxa aquesta setmana. Els preus són bons, podrem defensar bé els pagès, i els pagès cobrarà un bon preu per ells, i això ens garanteix que el dia de demà ens puguin tenir albercocs per aquests anys que ens venen endavant.
6: Que bé, una bona notícia per nosaltres com a consumidors i també per als productors de Porreres.
0: Sí, la producció podria arribar a les 17 tones, és a dir, com dèiem, n'hi hauria més que l'any passat, fruita dolça assegurada fins a meitats de juliol. A més, enguany hi ha una novetat, els albercocs ecològics.
11: El dia de la presidència, els albercocs ecològics, vostès per l'estil, només que ja tenim tota la seva traçabilitat, que sabem que no han estat tractats, i és molt guapo per oferir aquests productes als nostres clients.
6: I com són aquests albercocs primerencs?
0: Ara mateix les primeres varietats són de mida petita, i amb el pas de les setmanes n'arriben d'altres que creixen.
11: Llavors vindrà les palabres, que també no són massa gros. Llavors ja ve el canino, el rocalet, el galte, tots aquests que ja tenen un tamany un poc més considerable.
6: I com se venen ara els albercocs?
0: I d'ho he de dir que el preu de sortida supera els 5 euros al quilo. I saw the light. I ara canviem de tema, Paula, perquè parlam d'una exposició que tracta de recuperar la història de les pedreres de Marès de Ciutadella. Des de divendres se pot visitar a la sala del Roser. Antoni Pons és un dels darrers trencadors de Marès en actiu a Menorca. Ell manté viu un ofici a punt de desaparèixer.
12: En part massa greu i en part s'ho han cercat. T'estranyen de per tot, t'escanyen i t'arriba un moment que estàs fart de pagar gastos inútils.
6: Ell és un poc pessimista, veig, amb la seva professió.
0: Sí, però darrere l'exposició hi ha la Fundació Litica, que tracta d'evitar la seva desaparició, o el manco mantenir el seu llegat. I d'aquí neix l'exposició que s'ha inaugurat a Ciutadella. La seva comissària és Anna Bagun.
13: La gent passejarà per uns espais, per unes ciutats, per unes cases, que no sabrà com s'han construït. I nosaltres el que hem fet és intentar ser uns receptors d'uns transmissors.
0: La mostra inclou eines, imatges i testimonis d'una feina dura i sacrificada, gràcies a la qual se pot extraure el marès de les profunditats de la terra. Un marès, Paula, a més, amb què s'han construït edificis i monuments.
6: Idò, Xavi, apuntem aquesta exposició. Moltes gràcies. Fins aquí, Punt de Fuga. Les notícies de les Illes tornen a partir de les 2:10.

0: y a tardar tanto tiempo en implantarlo.
1: Está muy bien adelantar el cribado a los 45 años para las mujeres, pero no podemos permitir, por ejemplo, que les se dé un plazo de 6 años a las comunidades autónomas para poder implementar esta norma.
0: También estamos atentos al tiempo, al primer gran episodio de calor del año. Ya lo estarán notando y va a ir a más con termómetros por encima de los 35 grados en muchas zonas del país. Ainhoa Caballero, buenas tardes.
2: Buenas tardes. ¿Lo habrán notado? Calor de verano en toda España, sobre todo en la Comunidad Valenciana, en Murcia y en el sur de Andalucía. Allí, ventiladores activados, están superando los 30 grados y no ayuda a la calima. Casi 40 marca a esta hora los termómetros en Sevilla. Duro para los que van al rocío.
3: Vamos buscando ya la sombra.
4: Hidratándonos mucho, recogiendo las sombras que haya.
5: ¿Que tiene mucho calor? Pues te pone un sombrerito.
2: Tenemos un episodio de calor anómalo de hasta 10 grados por encima de lo normal para esta época. Y en el norte, pues, hay que habituarse.
6: Fenomenal, con todas las lluvias que hemos tenido.
7: Los jubilados es lo que buscamos, sol.
8: Y ahora, porque llevamos un mayo un poco bastante raro.
2: Y subiendo, mañana jueves, noches tropicales en Cádiz o Almería van a dormir con 20 grados y durante el día 30 en casi todo el país. ¿El fin de semana? Pues según la EMET, hay que esperar para dar certezas. Hay incertidumbre de momento.
0: Y una última parada, Sandra, en un lugar muy lejano. De ocurrir una catástrofe mundial, la humanidad tiene un depósito de más de 1 millón de semillas de numerosas especies. Está ubicado en el archipiélago noruego de Svalbard, en el Círculo Polar Ártico. Y hoy es noticia porque ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional. Redacción en Oviedo, Roberto Caubilla, buenas tardes.
9: Buenas tardes. A modo de Arca de Noé, son los guardianes de la biodiversidad. Albergan en esa cámara acorazada en medio del Ártico 1 millón de semillas, un cuarto de su capacidad, un proyecto que ha demostrado ya su efectividad en Siria. Tras el conflicto armado, pudieron recuperar su cultivo de cereal, que había quedado totalmente arrasado. También para luchar contra el cambio climático, todo un esfuerzo colaborativo, ejemplo de multilateralidad en pro de la humanidad, que es lo que quieren destacar con este galardón. Escuchamos a Gustavo Suárez Pertierra, presidente del jurado.
10: Una póliza de seguro para el futuro de la humanidad, ¿no? Y eso es lo que hay que destacar, y que sea un producto del multilateralismo, que no depende de la acción de los gobiernos, que depende también de la acción de los gobiernos, pero de la acción ciudadana, ¿no?
9: En nuestro caso, en el caso de España, guardamos desde marzo en esa bóveda más de 700 semillas de olivo, que es el legado para las generaciones futuras.
0: En deportes, el Rayo comparece ante los medios a una semana de su final continental. Daniel Ampuero, buenas tardes.
11: Entrenamiento y atención a la prensa en la Ciudad Deportiva de Vallecas. Justo dentro de una semana se van a enfrentar al Crystal Palace londinense en la final de la Conference League. En el Real Madrid hoy se ha visto al empresario Enrique Riquelme en un foro económico. Riquelme ha anunciado que tiene el aval bancario para ser candidato al Real Madrid, pero todavía no ha anunciado su candidatura.
12: El sábado tenemos una decisión, no es un tema ni estratégico de ver, es un tema de que necesitamos agotar nuestro poco tiempo para, si vamos, es porque lo dije el otro día, crear algo ilusionante.
11: Y en baloncesto hoy viajan Real Madrid y Valencia Basket Atenas, donde el viernes se enfrentan en las semifinales de la Euroliga.
0: Más y media habrá nuestros compañeros de los centros territoriales.
13: Radio Diari Migdia, Radio Nacional de España a las Illes Balears. Molt bon dia, 2:11 pràcticament, cara i creu per al sector turístic de les Balears. El president del grup Melià, Gabriel Escarré, diu que la situació de les empreses de les Illes amb interessos a Cuba és insostenible davant la intensificació del bloqueig dels Estats Units. Però, d'altra banda, a Mallorca, creu que Magaluf, una de les principals destinacions turístiques de les Balears, pot viure enguany la millor temporada de la seva història. Avui és dimecres 20 de maig, José Miguel Blasco és el control tècnic, us saluda Xisco Díaz, anem amb més titulars amb Aina Escandell. El Tribunal Superior de Justícia atura la reconversió de la plaça del Born impulsada per l'Ajuntament de Ciutadella ara fa 10 mesos.
14: La imatge actual d'aquest espai, sense cotxes, amb terrasses i un ampli espai pels vianants, podria tenir les hores comptades.
13: Dos activistes balears de la flotilla retinguts per Israel.
14: La majoria dels més de 400 activistes de la Global Sumut Flotilla ja han estat traslladats al port israelià d'Ashdod. Després de ser detinguts en aigües internacionals, encara no hi ha confirmació oficial que els dos balears afectats, Toni Riera i Lluís de Moner, hagin arribat.
13: I també parlaran d'esports.
14: Martín Valgen ha entrenat avui amb el Mallorca, tot i les molèsties físiques que va patir contra el Llevant. També s'ha exercitat Kalumba, però Raio no ho ha fet. Dissabte es juga la continuïtat a primera divisió.
13: Anem amb la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
15: Bon dia. Avui dimecres a les Illes Balears pugen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 27 graus a Palma, 26 a Eivissa, 24 graus a Mahó i 22 a Formentera. Dia càlid predominen el sol i el cel poc ennuvolat. Bufa vent fluix amb brises del litoral. Demà dijous la situació serà similar. Es manté el temps estable i pujaran les temperatures. Màximes de 27 graus a Palma, 25 a Mahó i a Eivissa i 22 graus a Formentera. Cel poc ennuvolat i sol amb boires al matí. És una informació d'AEMET.
13: Començant parlant de turisme, perquè el conseller delegat de Melià, Gabriel Escarré, ha assegurat que la situació a Cuba és insostenible. L'empresari s'ha referit així a l'ambient polític a l'illa caribenya, on la companyia té diversos establiments hotelers.
14: Escarré assegura que estan reubicant els pocs clients que tenen i no s'ha pronunciat sobre els possibles efectes econòmics que la crisi actual pugui tenir per Melià.
16: No ha cambiado, o sea, estamos unificando y poniendo a los pocos clientes que quedan en los hoteles que tenemos abiertos y ya está. O sea, está claro que lo que queremos es lo mejor para el pueblo cubano y que la situación en estos momentos es insostenible.
14: Per la seva banda, la presidenta Marga Proens ha assegurat que des de l'inici de la darrera crisi a Cuba ha estat en contacte amb els empresaris afectats i ha qualificat de preocupant la situació que pateixen. En aquest sentit, s'ha compromès a fer-los costat en tot moment.
17: Davant de qualsevol atac que se pugui fer a la llibertat d'aquestes empreses, evidentment el govern estarà en el seu costat, com no pot ser d'altra manera.
13: Declaracions al final d'un acte en motiu de la inauguració de la reforma del segon tram del passeig marítim de Magaluf, un projecte que ha estat finançat en 3 milions d'euros de l'impost de turisme sostenible. Xavi Ara, bon dia.
18: Bon dia. Aquesta segona fase ha reformat 286 metres lineals i culmina la transformació de la primera línia del nucli turístic. El govern ha destacat que aquest projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració público-privada i ha anunciat que la festa oficial d'inauguració serà dia 27 de juny amb un concert a la platja de l'Orquestra Simfònica de les Illes. El conseller delegat de Melià, Gabriel Escarré, ha lloat una reforma que, segons ha dit, consolidarà el canvi d'imatge de Magaluf. Escarré assegura que ja se nota el canvi de clientela més familiar i centrada en la cultura i la gastronomia. L'empresari s'ha mostrat prudent sobre l'evolució de la temporada, però assegura que l'inici ha estat bo i es mostra molt optimista sempre que el conflicte amb l'Iran no escali.
16: Y esperemos que la guerra de Irán-Estados Unidos empiece a cese lo antes posible por el bien de todos, pero si las cosas no salen y no se vislumbra una catástrofe mayor, todo parece indicar de que vamos a tener una gran temporada turística y Magaluf va a tener el mejor año de la historia.
13: Per cert, que en aquest mateix acte hi era present la presidenta del govern, Margalida Proens, que s'ha tornat a referir a la situació processal de l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero. Ha lamentat que l'actual cap de l'executiu nacional, Pedro Sánchez, l'hagi defensat en la sessió de control avui al Congrés. Afirma que la imputació és una mala notícia per a la democràcia.
19: El que està clar és que el Partit Socialista, mentre blanquejava la dictadura de Maduro, pareix ser que també blanquejava d'obres.
13: I seguim parlant de qüestions relacionades amb el turisme. Comissions Obreres s'oposa frontalment al nou conveni d'hostaleria de les Balears. Ha tret una guia que explica per quins motius no signar el que qualifiquen del pitjor retrocés en drets dels treballadors turístics.
14: La secretària general de la Federació de Serveis de Comissions Obreres ha explicat que és un conveni que empitjora les condicions i que, a part, són retrocessos en qüestions amb les quals s'havia avançat. Entre els motius més destacats d'aquesta no firma, Carmen Carmona ha dit que el conveni permetrà contractar més personal eventual, que les jornades puguin canviar-se sense un termini establert, que dels dos dies lliures de descans només se'n gaudeixi d'un, entre molts d'altres.
20: No nos sirve de nada un 13 y medio en 3 años. No nos sirve de nada, teniendo un IPC como lo tenemos. Eso no merece la pena, a cambio de retroceso en la baja médica, a cambio de que no les importe que trabajen en agosto 6 días a la semana, cuando te lo van a devolver gratis en octubre. No les importa, no les importa. No es verdad que se haya mejorado la media garantizada a los fijos discontinuos. Es papel mojado.
13: I més reivindicacions. Les educadores de 03 convoquen vaga general a les escoletes de Balears dimarts dia 2 de juny. La xarxa 03 i el sindicat Comissions Obreres, UGT i STI fan una crida al sector per denunciar el bloqueig del conveni autonòmic. Hi haurà dues mobilitzacions a Palma, la primera a les 10 del matí al Parlament i la segona a les 6 de l'hora baixa, partirà des de la plaça d'Espanya i acabarà a la plaça de Cort.
1: Les notícies a Ràdio Nacional.
13: 2:17. El Tribunal Superior de Justícia de les Balears atura la reconversió de la plaça d'Esborn per a vianants que va impulsar l'Ajuntament de Ciutadella ara fa 10 mesos. La imatge actual d'aquest espai, sense cotxes, en terrasses i un ampli espai per als vianants, podria tenir les hores comptades. Llorenç Sallés.
21: El tribunal dona la raó de manera parcial a un grup de 20 empresaris de Ciutadella que es van oposar a la mesura que va adoptar l'Ajuntament el mes de juliol passat. S'hi oposen en el fons i també en la forma, i és en aquest segon aspecte, en la forma, on han obtingut aquesta victòria judicial parcial. Diu el tribunal que l'Ajuntament va actuar per la via dels fets, sense cap aval ni jurídic ni tècnic que recolzés la decisió política, una actuació que es considera inadequada. És per això que el tribunal ordena que, de manera cautelar i immediata, la plaça torni a la situació prèvia al juliol de l'any passat, és a dir, amb cotxes aparcats i oberta a la circulació de vehicles. Això mentre el tribunal no es pronunciï sobre el fons de la qüestió, és a dir, sobre si Esborn pot o no ser una plaça només per a vianants. L'Ajuntament de Ciutadella, de moment, no fa declaracions i ens emplaça a una roda de premsa que tindrà lloc demà.
13: I el nou Lluís Sitjà comença a caminar perquè l'Ajuntament de Palma ha convocat el concurs d'idees per remodelar l'emblemàtic terreny i els voltants. S'inclou la construcció d'un pavelló esportiu per més de 2.000 espectadors i un aparcament soterrat a la plaça Barcelona de 400 places per als veïnats d'Esfortí. Amador Bausà, bon dia.
22: Bon dia. També hi haurà 131 places d'aparcament de nova creació als carrers dels voltants i 130 per autocars per estacionar als voltants del pavelló, que serà un complement de sotmoix per competicions i altres activitats. La plaça Barcelona es remodelarà amb un balcó urbà que mira el parc de la Riera i el futur pulmó verd. El pressupost de la intervenció suma gairebé 44 milions d'euros. El batle preveu adjudicar el concurs d'idees a finals d'any i poder començar les obres a finals del 2027 o principis del 2028. Jaime Martínez.
23: Un projecte per recuperar aquest espai degradat i abandonat, que respon també a necessitats reals esportives d'una ciutat que ha crescut i que segueix creixent, que millora de més la qualitat dels barris que estan colindants i que, a més, miren el futur sense renunciar a la memòria històrica que allà on s'implanta.
22: La Junta de Govern també ha aprovat el 8è projecte residencial estratègic de ciutat. Serà a Son Pardo per fer-hi 257 habitatges, 154 dels quals seran protegits. Per altra banda, i en compliment d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia, Cort haurà d'anul·lar la classificació de rústic d'un solar de 36.000 quadrats a Can Pastilla, que tornarà a ser així urbanitzable.
13: I per la mare de Sa Pobla, que comptarà abans que acabi l'any que ve amb 8 habitatges de lloguer social destinats a ciutadans de les Balears en residència mínima de 5 anys a les Illes i en preferència a les persones que duguin almenys 15 anys residint al municipi.
22: El projecte comptarà amb un pressupost d'1,3 milions d'euros. Això ha estat possible gràcies al conveni entre l'Institut Balear de l'Habitatge, IBABI, i l'Ajuntament de Sa Pobla, que avui han col·locat la primera pedra d'aquesta promoció. José Luis Mateo, conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat.
24: Tendrán preferencia aquellos que logren acreditar 15 años de residencia continuada o no continuada, histórica, pero al menos histórica en el municipio, y es un poco también lo que vienen reclamando muy distintos ayuntamientos, que desde que comenzó Esporles pidiendo acreditar 7 años, pues llegamos incluso a ayuntamientos como Sóller o Sa Pobla que piden la acreditación de 18 años de residencia del municipio.
13: I més qüestions. La urbanització turística de Sant Tomàs, al sud de Menorca, afronta l'estiu en l'avinguda central rehabilitada i prop de 500 places d'aparcament, unes 80 noves. Una renovació que contrasta amb l'estat de les passarel·les d'accés a la platja, malmeses pels temporals recents. Clara Ceballos.
25: A l'avinguda central de la urbanització de Sant Tomàs s'ha creat un nou carril bus i s'ha reubicat la parada. També s'ha reorganitzat el trànsit i s'ha ampliat l'aparcament. Unes obres finançades amb 275.000 euros del Consell Insular de Menorca. Adolfo Vilafranca n'és el president.
26: La seguretat, perquè antes es mesclava el que era el tràfic particular, els cotxes amb la parada d'autobús, coincidien en el mateix lloc i, per tant, separar una activitat de l'altra, doncs millora, evidentment, la seguretat i la comunitat. comoditat dels viatgers.
25: Tot el centre d'una urbanització que acull més de 6.000 places hoteleres i on encara s'han de fer reparacions a les tres passarel·les que es troben tancades per facilitar l'accés a la platja de les persones amb mobilitat reduïda. L'Ajuntament i els hotelers demanen la intervenció urgent del Ministeri de Costes. Escoltem Antònia Camps, batlessa d'Esmitjorn Gran, i a Jesús Flores, hoteler a Sant Tomàs.
2: Ara en aquest moment no poden accedir. I ja me dirà vostè, perquè clar, a veure, a lo millor si nosaltres tinguéssim prou recursos a l'Ajuntament, intentaríem posar-ho bé, però és que no mos donen permís tampoc, no mos deixen tocar ni un tros de llenya, ni un còdol, ni mos deixen tocar res.
3: Los que están delante de un hotel que tiene una pasarela para ir a la playa y se la encuentran cerrada y tienen que hacer un rodeo de 500 metros o más para llegar a la playa, evidentemente no están contentos.
25: Pel que fa al varador, pendent també de reparació, l'Ajuntament espera tenir-lo en funcionament a finals del mes de juny.
13: Dues i 22 minuts, parlam ara dels més de 400 activistes de la Global Summit Flotilla, la majoria dels quals ja han arribat al port d'Ashdod.
18: Sí, després això ha estat després de ser detinguts per l'exèrcit d'Israel en aigües internacionals i entre ells estan dos balears, són el mallorquí Toni Riera i el menorquí Lluís de Moner. A Ràdio Nacional hem parlat amb Xisca Puig, activista per Palestina i dona de Toni Riera, que diu que desconeix l'estat de salut de tots dos i denuncia la impunitat d'Israel.
4: És un buit que hi ha, una impunitat impressionant. Poder detenir persones així, sense càrrecs i sense haver fet res dolent, més que traslladar ajuda humanitària cap allà, Israel, en total impunitat, ho està fent. Persones de tot el món, són persones de 45 països diferents de tot el món i bé, ja no han fet res dolent.
13: I més qüestions. 41 persones han arribat avui a les Balears a bord de dues pasteres. La primera ha estat detectada a les 6 i 10 del matí al sud del far de Ses Salines amb 25 migrants d'origen subsaharià i la segona a les 8 menys 10 al camí de s'Estofador a Formentera amb 16 persones d'origen magribí al seu interior. Delegació del govern ha ordenat precisament en aquest sentit la destrucció d'un centenar de pasteres de Formentera en el darrer any.
22: Aquest mes de maig s'ha signat un contracte estable i de llarg termini amb l'empresa Airbusa perquè la retirada i reciclatge de les embarcacions sigui més àgil i no hagi de passar per delegació del govern, sinó que el mateix Consell Insular i els ajuntaments puguin sol·licitar el servei. La novetat va ser comunicada a les institucions de Formentera en la darrera reunió de la Junta Local de Seguretat de l'illa fa un parell de setmanes. La consellera insular de Mobilitat diu, però, que no resol la retirada de les pasteres a la costa, Verònica Castelló.
5: Estan assumint de retirar aquesta destrucció, però ja a terra, quan nosaltres les hem tretes, però la part de treure-les de la mà no l'estan assumint. I és una part que nosaltres, des de l'inici de la legislatura, la Unió com a equip de govern, els hem estat reclamant que també ens ajudin amb aquesta part d'aquí. La consideració que fan ells és que l'embarcació és abandonada i que és un residu a la costa. I els residus són competència de l'administració local.
22: Per cert que el cadàver d'una dona ha estat localitzat avui de matí surant en aigües de Formentera. Duia posada una armilla salvavides, per la qual cosa s'investiga si el cos podria ser el d'un immigrant tractant d'arribar a les costes de les Balears en pastera. El cos ha estat traslladat al port d'Eivissa.
13: Més successos. La Policia Nacional ha desarticulat a Palma un grup criminal especialitzat en robatoris anomenats silenciosos. Hi ha dues persones detingudes i altres dues identificades com a presumptes autors del manco 12 robatoris amb força. Enrique Mas, bon dia.
6: Bon dia. Sí, els lladres d'origen georgià usaven eines d'alta precisió per forçar els panys sense espanyar-los. Actuaven de dia i seleccionaven curiosament els habitatges després de comprovar que no hi havia gent dins. Després de robar doblers, joies i objectes de valors, les enduien a l'hotel on s'allotjaven i d'allà enviaven la paqueteria els objectes sostres. Els agents varen detenir els dos sospitosos ahir quan estaven a punt d'entrar a una casa. En el vehicle amb el qual es desplaçaven i a l'habitació de l'hotel hi trobaren claus mestres, eines de precisió, més de 6.000 euros i telèfons mòbils. Uns dels investigats tenia ordre de cerca i captura a França. La investigació continua oberta.
13: I ara vos contam que el suïcidi és la primera causa de mort no natural a Espanya. 98 persones perderen la vida a les Balears el 2024 per aquest motiu i el SAMU 061 registrà 1.962 temptatives de suïcidi. És més de 10 avisos diaris. Per prevenir-ho, la Conselleria de Salut ha signat un conveni a l'Hospital Sant Joan de Déu per posar en marxa un programa d'acompanyament per a persones en risc.
14: El programa està destinat a persones adultes en situació de patiment amb vulnerabilitat, especialment als malalts greus o crònics de tipus neurològic o amb afectació funcional significativa. També persones amb dolor crònic persistent o les que hagin viscut de forma propera un intent de suïcidi. Manuela García, consellera de Salut, ha instat a tothom que ho necessiti a demanar ajuda.
0: Si piensas que necesitas ayuda, no lo dudes. Llama a cualquiera de estos, empieza por tu médico de cabecera, que es el más fácil, el más comunitario, el que tienes al lado, pero que por favor la pida.
13: I parlem ara d'actualitat esportiva.
6: Sí, el Mallorca prepara la darrera jornada de Lliga sense Raillo, que va ser convocat contra el Llevant, tot i la seva lesió, ni Cumbula, que seguís amb problemes físics. Sí que s'ha exercitat Martín Valgen, tot i els problemes físics que el varen obligar a retirar-se la darrera jornada, i Kalumba Júnior també ha entrenat. Tot això a 3 dies perquè es decideixi el futur esportiu de l'equip. Al programa Punt de Fuga de Ràdio Nacional hem parlat amb Margalida Garau, presidenta de la Penya Mallorquinista Miquel Contesti, de Lluc Major.
7: Lo primer de tot, que jugadors surtin i guanyar el nostre partit, que jo crec que el més important és nosaltres fer el nostre partit i guanyar. I després, pues, esperar que la Mare de Déu de Lluc mos ajudi una mica i sortir aquesta carambola estratosfèrica que tots desitjam que surti bé.
6: En tenis, Jaume Munar està disputant-se els quarts de final del torneig d'ATP 250 de Ginebra, Suïssa. S'enfronta l'argentí Francisco Comesaña. El mallorquí ha guanyat el primer set per 6-4 i està en lloc. El segon guanya 4-2. En volei, Juan Méndez serà el nou entrenador, connecta Balear Manacor. Després de la partida d'Alexis Sánchez, el jove argentí de només 29 anys es posarà a les ordres de l'equip la temporada que ve, després d'un any històric per als menorquins, en què han guanyat la Copa del Rei i han tornat a ser semifinalistes de la Lliga.
13: I avui a la Cultura vos contam que la carta portolana de Pere Rosell ja és al Museu de Mallorca.
14: Aquest tresor patrimonial, una carta nàutica datada de l'any 1447, ha arribat avui de matí a Mallorca. Va ser adquirida pel Consell el passat mes d'abril a una casa de subhastes a Londres. És una peça excepcional de l'Escola Cartogràfica Mallorquina que mostra el món mediterrani amb les seves rutes de navegació al segle XV i que ara forma part del patrimoni públic de l'illa. Maria Gràcia Salvà és la directora del Museu de Mallorca.
8: És un bé molt preuat, sobretot quan a tècnica, quan a documentació, quan a explicació de com funcionava el món en època medieval. Per tant, és això, és el coneixement que tenien en aquella època de com era el món conegut.
14: És una de les 7 úniques cartes nàutiques de l'escola mallorquina que se conserven a tot el món. Està feta damunt una vitela de grans dimensions. Està escrita en llatí i català, inclou miniatures d'algunes ciutats i conté centenars de topònims escrits en negre i vermell en lletra gòtica.
8: Jo crec que interessarà moltes ciutats de la Mediterrània, com per exemple Barcelona, Avinyó, Marsella i d'altres països orientals, perquè surt la ciutat dibuixadeta en les seves muralles, en els seus edificis. Per tant, com deia, també és un element de documentació de l'època medieval molt, molt interessant.
13: Gràcies per la seva atenció. Més notícies a les 4.
9: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.

0: Ser los resultados de la empresa con mayor capitalización en bolsa del mundo, David Martínez.
1: Sí, Nvidia publicará sus cuentas esta noche tras el cierre de la bolsa estadounidense y siempre hay mucha expectación al tomarse la compañía como un paradigma de la salud del sector tecnológico, especialmente en lo tocante a microprocesadores y a la inteligencia artificial. A la espera, el índice S&P 500 suma un 0,3% y el que reúne a las principales compañías tecnológicas, el Nasdaq, avanza 4 décimas. Esto a medida que el petróleo se relaja ligeramente, el crudo Brent retrocede algo más de un 2%. También los bonos dan un ligero respiro después de que ayer el interés de la deuda estadounidense a 30 años alcanzase máximos desde el año 2007.
0: 4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Noticias de su comunidad.
2: L'Ajuntament de Calvià alerta els carabinistes que no permetrà que s'estableixin al municipi treballadors que optin per aquests vehicles com a habitatge. El batle, Juan Antonio Mangual, assegura que per ara no s'han detectat concentracions com les de Palma, on la portaveu de Cort ja ha dit que no són benvingudes. A Mangual assegura que s'aplicarà l'ordenança municipal de manera estricta.
3: No hemos detectado de momento un problema en relación a esto, en ningún caso. No es un turismo que deseamos en un lugar como Calviá, que ya la oferta hotelera es más que, y todo lo que es la vivienda vacacional es más que suficiente. No distinguimos de turistas de residentes.
2: I això era sobre els temes dels caravanistes. Ara ens anem als successos perquè la Guàrdia Civil ha detengut a un home per presumptament cometre un delicte de violència de gènere i la inspecció al seu domicili de Bunyola trobar 27 quilos de haixís i 33.000 euros en efectiu. La substància estupefacent intervinguda es trobava ja distribuïda en diferents paquets preparats per al seu emmagatzematge i posterior distribució. Així mateix, els agents van procedir a la confiscació dels diners trobats i altres efectes d'interès per a la recerca, entre els quals destaca un vehicle d'alta gamma amb un valor de mercat que supera els 40.000 euros. I ens anem a Sant Antoni perquè avui a Sant Antoni de Portmany s'han presentat la campanya informativa i de sensibilització de turisme responsable. Són 10.000 postals en 4 imatges emblemàtiques de Sant Antoni que es repartiran entre els comerços del municipi. Darrere cada postal es recullen les normes de convivència i de turisme responsable. La iniciativa, finançada amb l'impost de turisme sostenible, cerca promoure el respecte i el civisme durant la temporada. I amb això acabam aquest butlletí i tornem amb més informació d'aquí una hora al butlletí de les 5 de Sora Baixa.
4: Radio Nacional de España, la radio por delante.

0: Se quedan ahora con la información más cercana, con las noticias de su comunidad.
1: Bon dia, i aquí a les Illes Balears, divendres, la mesa del Parlament decidirà si el proper ple vota la llei de projectes estratègics a la que s'hi han afegit centenars d'esmenes sense relació amb la norma inicial. A la comissió de Hora Baixa s'hi varen afegir de noves, tals com canvis en la normativa dels taxis i les VTCs, als quals els socialistes varen donar suport. Avui hi ha hagut bronca política perquè més considera que s'ha vulnerat la normativa i ja ha anunciat que impulsarà un recurs al Constitucional. També considera que no es pot portar al pròxim ple i acusa populars i socialistes de vulnerar els drets dels diputats. El portaveu de Més per Mallorca és Lluís Apesteguia.
2: Dels majors actes de vergonya política que he vist, que he patit i que he vist en la meva vida. Allò era un desgavell, un debat.
1: I no deixem de parlar de política, perquè Més per Menorca proposa un gran acord polític per reformar el descompte de resident. Proposarà la creació d'una comissió d'estudi que redacti una proposició perquè el Congrés dels Diputats millori la bonificació dels residents. L'objectiu és abaratir el preu dels bitllets d'avió i de vaixell. La proposta de Més planteja retocar el règim especial de les Balears per garantir que el descompte de resident tingui una repercussió real sobre el preu final dels bitllets. El portaveu de Més per Menorca és Josep Castells.
3: Les companyies, com que saben que el client té un 75% de descompte, van pujant els preus, de manera que el resident acaba pagant el mateix i la companyia doncs guanya.
1: I en els esports, Jaume Munà ha guanyat el seu partit de vuitens de final del torneig ATP 250 de Ginebra a Suïssa. Ho ha fet en dos sets gràcies a un doble 6-4 davant l'argentí Francisco Comesaña. Demà, Munà jugarà els quarts de final davant un altre argentí, en aquest cas Mariano Navone. Així, amb aquest punt esportiu, haurem arribat a les 5:06 de l'hora baixa. Més notícies de les Balears ja serà el butlletí de les 6. Fins després.
4: Radio Nacional de España, la radio por delante.
5: Las tardes de Radio Nacional, David Cantero.

0: De l'arribada dels serveis sanitaris, la víctima ja era morta i no han pogut reanimar-la. I també vos hem de contar que la Guàrdia Civil ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies de la mort de dues persones que han aparegut mortes avui en aigües de Formentera. Un dels cadàvers, que ha estat localitzat de vers la 1:15 per part d'uns pescadors, correspon a una dona que duia posada una armilla salvavides. Una de les hipòtesis és que se tracti de persones migrants que han mort intentant arribar a les costes de les Balears en pastera. I en setembre en plana laboral perquè les educadores de 0 a 3 anys convoquen vaga general a les escoletes de totes les illes dimarts, dia 2 de juny. La xarxa 03, amb el recolzament dels sindicats, Comissions Obreres, UGT i STEI, fan una crida al sector per denunciar el bloqueig del conveni autonòmic després de que la setmana passada les patronals tornessin a deixar plantats els sindicats a la taula de negociació. Reclamen, recordar, més recursos humans i un conveni que iguali els salaris. A més, assenyalen que la majoria cobra el salari mínim. Noelia Jiménez, Noelia Jiménez, volíem dir, és portaveu de la xarxa 03.
1: Per part de les patronals demanant que hi hagi un conveni autonòmic, ja que actualment tenim 7 taules salarials. Clar, això és molt il·lògic perquè totes estem fent la mateixa feina i no és normal que perquè tu estiguis en un centre o un altre cobris més o cobris menys. Sí que és vera que la gran majoria...
0: Arribem així a les 6:06. Més notícies de les Balears ja serà el butlletí de les 7.
2: Radio Nacional de España. La radio por delante.
3: Las tardes de Radio Nacional. David Cantero.

0: prevenir-lo, la Conselleria de Salut ha signat un conveni amb l'Hospital Sant Joan de Déu per posar en marxa un programa d'acompanyament per a persones en risc. Manuela García, consellera de Salut, ha instat a tothom que ho necessiti a demanar ajuda.
1: Si piensas que necesitas ayuda, no lo dudes. Llama a cualquiera de estos, empieza por tu médico de cabecera, si, que es el más fácil, el más comunitario, el que tienes al lado, pero que por favor la pida.
0: I un darrer punt, la tercera jornada de la vaga de metges ha obligat a suspendre 62 cirurgies i més de 3.000 consultes a les Balears. Es tracta, recordem, de la quarta setmana que els facultatius protesten en contra de l'Estatut Marc del Ministeri de Sanitat que regularà la seva professió. 7 i 6 minuts, amb més notícies de les Illes, ja serà a l'informatiu vespre quan faltin 10 minuts per les 8. Vos hi esperam.
2: Radio Nacional de España, la radio por delante.
3: Las tardes de Radio Nacional. David Cantero.